0: en què la solució ha de passar pel diàleg.
1: Es imprescindible garantizar la seguridad de las personas. Esto es clave y hay que asegurarla en todos los términos. Y por lo tanto, siempre, por encima de todo, la capacidad de dialogar.
0: I Docents en Lluita ha publicat un nou informe tècnic, el segon esta setmana, per a respondre a les consideracions econòmiques realitzades per la Conselleria d'Educació sobre les reivindicacions del professorat en vaga. Segons este col·lectiu, el debat no es centra tant en la falta de recursos com en les prioritats polítiques. Ramon Pérez.
2: El document conclou que Conselleria no aporta proves suficients per a demostrar que mesures com ara la reducció de ràtios, l'augment de plantilles docents o la recuperació salarial del professorat, entre altres, i les mesures que no siguin econòmicament inviables. Per això, reclamen a la Conselleria que justifique amb dades la suposada falta de marge pressupostari. Sentim una de les portaveus de Docents en Lluita.
3: Els diners existeixen, només cal voler gestionar-los. Conselleria s'agafa els 450 milions d'increment anual com si fora l'únic que hi ha, però amaga conscientment una veritat pressupostària. En resum, les mesures de rescat que demana el professorat costen 550 milions d'euros. Els recursos totals mobilitzables superen els 800 milions. Sí que hi ha superàvit potencial.
0: I associacions de directors d'infantil i primària, secundària i educació especial, juntament amb la Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, Gonzalo Anaya, han decidit adreçar una carta al president de la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca, davant la falta de resposta, diuen, de la Conselleria a la petició de reunió urgent que han fet aquestes entitats.
2: Sí, diuen que això no es tracta ja únicament de tancar un conflicte laboral, sinó de recuperar la serenitat als centres, donar seguretat a les famílies, garantir el bon funcionament del final de curs i preparar el pròxim amb les condicions adequades.
0: I avui divendres és el primer dia per a presentar esmenes als pressupostos de la Generalitat d'enguany que eixiran previsiblement aprovats el pròxim mes de juliol a més vots de Partit Popular i Vox.
2: Esmenes que l'oposició ha presentat ja i que esmenen la totalitat dels comptes públics en considerar-los allunyats, diuen, de les necessitats de la Comunitat Valenciana. José Muñoz, Partit Socialista, Carles Esteve, Compromís.
4: Estos presupuestos no dan una respuesta a la realidad social de los valencianos y valencianas, sino que intentan contentar o contentan de manera determinada a la extrema derecha de Vox por una cuestión utilitarista.
5: Presentamos una enmienda a la totalidad de un presupuesto que responde a la prioridad de Vox, no a la prioridad nacional, y muy poco a la prioridad de valencianos y valencianas que están en la calle.
2: El portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, parla dels pressupostos més socials, acusa l'oposició de torpedejar-los i recorda que continuen pendents encara els pressupostos generals de l'Estat.
6: Han necesitado solo un solo día para atacarnos. Sin embargo, para llevar políticas constructivas como presentar unos presupuestos nuevos, que además es una obligación constitucional, llevamos toda la legislatura y lamentablemente no se ha hecho.
0: I demà dissabte hi ha convocada ací a València una manifestació organitzada per el Sindicat de Llogaters i altres entitats socials sota el lema Acabem amb el negoci de l'habitatge. La marxa arrencarà a les 7 de la vesprada des de la plaça de Sant Agustí i s'emmarca en un calendari de mobilitzacions que s'estan realitzant en ciutats de tota Espanya.
2: Des del Consell Valencià de la Joventut denuncien que l'accés a la vivenda s'ha convertit en un bé d'especulació. Alexandra Boluda n'és la seva vicepresidenta.
7: Hi ha un gran nombre d'adquisicions que s'han fet en persones o empreses que tenen un gran poder adquisitiu, que el Mediterrani es veu com una zona d'inversió immobiliària, sobretot per a compres de persones estrangers que són no residents al nostre territori. Això ha suposat un 30% de compres en els últims 10 anys. Això que significa que, junt a un fort increment del turisme i al mateix temps de la població, fa que la situació de l'habitatge siga molt més tensionada.
0: I en pàgina de successos, els equips d'emergència busquen des d'ahir a un menor d'edat desaparegut per la vesprada a la platja de la Torre d'Almassora mentre es banyava al costat d'altres dos homes. De moment, no hi ha més notícies. Onda Cero, Castelló, Lorena Pardo.
8: L'operatiu s'ha reactivat a les 9 del matí després de que les labors de rastreig foren suspeses a nit per la falta de visibilitat. En les tasques de recerca han participat 3 embarcacions i un helicòpter de salvament marítim. Els efectius han revisat a peu els espigons. La busca continua oberta a l'espera de nous resultats.
0: I una investigació impulsada per una ordre europea remesa des de França ha permès a la Policia Nacional d'Alacant desmantellar un laboratori dedicat a la creació i distribució de documents falsos d'identitat i viatge per tota Europa. El cap ha sigut detingut i està en presó provisional a Alacant. Juan Carlos Fresneda.
9: Se han practicado registros en Alicante, en el domicilio del investigado y en un inmueble utilizado como laboratorio. Allí se han incautado de casi 800 documentos listos para su personalización y distribución. Además de solicitar el bloqueo

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: Bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i avui és divendres, 5 de juny. Arranquem un programeta de mitja horeta fins a les 3 de la vesprada dedicat a contar-los allò que passa al nostre territori. Avui, 5 de juny, celebrem el Dia del Medi Ambient i en molts programes així a la Comunitat Valenciana hem estat parlant precisament dels reptes als que ens enfrontem en quant a el nostre ecosistema, la nostra natura. Doncs avui precisament parlarem del petxinot, amb la col·laboració de l'Oceanogràfic i de com els projectes que duen a terme en l'Albufera fan que es recupere este gran parc natural. Parlarem també de gastronomia perquè avui obrim les portes del rebost de la Comunitat Valenciana, el rebost del Mediterrani, d'eixe producte que tenim al Mediterrani i de com tot un xef valencià l'ha convertit també Diego Lasso en una experiència juntant Mediterrani i el Japó en una barra de només 8 comensals. Tot un producte que ara de seguida descobrirem. Primer, actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada,
1: Begoña. Anem a ficar-nos al corrent de les notícies. Conta'ns.
2: Bé, pues la Conselleria d'Educació i els sindicats estan ara reunits en la Conselleria. Recordem, porten més de 20 dies de vaga, 20 dies lectius de vaga indefinida, i anem a veure si finalment se pot aplegar a desbloquejar aquesta negociació per a desbloquejar també l'atur, la vaga indefinida que n'hi ha. De moment el que sabem és que la Conselleria ha convocat de nou els sindicats, però no els ha passat, no els havia passat abans d'entrar a la reunió, tal com ells havien demanat, el document que segons la Conselleria és el document ja final. Així que estarem molt pendents del que passa allà a la Conselleria d'Educació. Al voltant de la protesta, l'acampada del professorat, que està a la plaça de la Mare de Déu de València, es manté tot i la pluja. Els acampats valoraran esta vesprada si donar-la per conclosa o mantenir-la en funció de com avança precisament aquesta mesa de negociació. Dir també, parlant de manifestacions, que demà dissabte en tindrà lloc una sí a València, organitzada per el Sindicat de Llogaters i altres entitats socials sota el lema Acabem amb el negoci de l'habitatge. La marxa arrencarà a les 7 de la vesprada a la plaça Sant Agustí i s'emmarca en un calendari nacional. Avui divendres és el primer dia per a presentar esmenes als pressupostos de la Generalitat d'enguany, que eixiran previsiblement aprovats el pròxim mes de juliol amb els vots de PP i Vox. Esmenes que l'oposició ha presentat ja i que esmenen a la totalitat els comptes públics per considerar-los, diuen, allunyats de les necessitats de la Comunitat Valenciana. Estem pendents també de Castelló, perquè els equips d'emergència busquen des d'ahir a un menor d'edat que va desaparèixer a la platja de la Torre d'Almassora mentre es banyava al costat d'altres dos homes. Este matí s'ha reactivat ixa cerca, però de moment no han hagut notícies. I també són molts els valencians i les valencianes que es troben camí cap a Barcelona i a Madrid per assistir als diferents actes previstos amb motiu de la visita del Papa este cap de setmana. Molts joves d'ací de València estaran este cap de setmana a Madrid. Així que estarem pendents de tot això.
1: Tota l'actualitat informativa, que ja saben, l'ampliem, la continuem un poc analitzant a partir de les 7:20 a la brújula amb Ramon Pérez i al web, que estem en tot moment també ficant tot allò que és notícia a la comunitat i més enllà. Gràcies, companya, i bon cap
2: Gràcies
1: de setmana.
2: Gràcies a vosaltres, igualment.
1: Fins ara, perquè, com saben, tenim moltes coses que contar-los. De seguida obrim les portes del rebost, però primer anem a escoltar uns consells així a Comunitat Valenciana en la Onda i tornem de seguida. Ja saben, fins les 3 de la vesprada tenim moltes coses que contar-los. De seguida, els ho contem.
3: Urgente. Millones de familias en España están en situación

0: Avui obrim les portes del Rebost i van a veure perquè anem a parlar de producte, producte de proximitat i producte que es transforma en una intimitat molt especial. I és que en una època en la que tot pareix anar molt ràpid, el nostre convidat d'avui ha decidit fer just el contrari, cuinar pues en molta calma, atendre a només 8 persones per servei i convertir una d'aixes pues reunions en les que ens fiquem al voltant d'una taula en tota una experiència que pot durar inclús diverses hores. Estem a pocs dies de pues conèixer un poc com va ser l'apertura d'un restaurant molt punter a la Comunitat Valenciana, a Calp. Els parlem de Onami. Ens acompanya Diego Lasso per parlar de cuina japonesa, de producte mediterrani, de sostenibilitat i de per què sovint menys és molt més. Andrea, així que si et sembla, anem a saludar-lo ja. Diego,
1: claro que sí.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Bienvenido.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, jo m'he canviat al castellà, Diego, però tu eres de la terreta, no?
2: Jo soc de la terreta, sí, en valencià està perfecte.
1: Mira que bé.
2: El meu valencià no ho és, però...
1: No, tot ho són.
2: Però sí, en valencià està molt bé, n'hi ha que gastar-ho.
1: Bueno, Diego, tu has definit alguna vegada Onami com el teu projecte més personal, podríem dir, no? No sé si sents que ese 11 de juny que obri les seues portes es complís per fi un somni, no?, professional.
2: Bé, anem a veure. Més que complir-se és el començament, perquè nosaltres a Onami el que volem, com he dit altres vegades, no?, és establir un llenguatge, una comunicació entre les cuines principalment del Mediterrani i del Japó. Aleshores, Onami és el pont de partida, perquè crear un llenguatge lleva molt de temps, no?, però en aquest sentit sí que per fi tinc l'oportunitat de fer el que jo havia somiat molt de temps, però només és el punt de partida, perquè l'any que ve, després de 2 anys, anirem canviant i anirem sentant les bases de set llenguatge, no?, que és l'objectiu final.
0: De fet, el nom Onami unix un poc la paraula ona en valencià i ona en japonès. Què hi ha darrere d'esta idea i sobretot què simbolitza per a tu?
2: Pues mira, quan nosaltres estàvem en la primera creació, no?, del restaurant, quan todavía no existia, i ja volem que la pròpia idiosincràsia del nom del restaurant també fora una al·lusió a esta comunicació, a este nou llenguatge que volem crear entre les dues cultures. Aleshores, es va vindre molt bé en el que coincidia, no?, la paraula ona i nami, per una fusió per a crear, a més, entre el mar del Chapó, el mar que n'hi ha al Calp, la zona de la Marina, aleshores ja que el propi nom del restaurant fora una al·lusió al nostre objectiu.
1: Bueno, Japó ha marcat profundament ixa carrera. No sé què elements de la cultura gastronòmica japonesa has volgut sobretot traslladar a Calp.
2: Pues mira, nosaltres sobretot no volem una cosa determinada de la cuina japonesa, sinó que volem anar a les bases. Això és, què és el que fa que la cuina japonesa siga cuina japonesa? O, si fem la pregunta d'una altra manera, no, què és el que fa que la cuina mediterrània siga mediterrània? Quan tu menges alguna cosa, que és, per exemple, si tens els ulls vendats, tu proves alguna cosa i immediatament te traslada, no?, a la teva cuina, a la teva memòria, i això és el que volen trobar, no? Quals són les bases d'aquestes dues cuines per a poder juntar-les i fer algo que encara no existís, no? Més enllà d'agafar, pues, no sé, que vull barrejar la paella, el sushi o el que siga, no?
0: Clar. Producte, ara parlarem i entrarem en matèria, no?, perquè esta secció, la del Rebost de la Comunitat Valenciana, anem a parlar-hi molt de producte, però primer volíem preguntar-te com és aquest concepte, com són aquestes fases. És a dir, parlem d'una barra que es diu Omakase, no?, 8 persones. Per què era important tindre este format tan reduït, este nou concepte?

0: Bé, també volien establir una diferència també amb els altres restaurants, el més eminent, Amas, que també està en el mateix emplaçament que Onami, en l'hotel AR Diamante Beach, a Calp. Aleshores, ni tenia que haver una diferència, no?, perquè té que valer la pena, no?, ja que estem en el mateix hotel, té que haver una diferència molt clara. I per a una proposta tan personal com és Onami, jo vaig pensar que el millor era fer-ho com ho fan en Japó, no?, una barra molt reduïda i, a més, com hi ha molt que explicar, perquè, òbviament, el client no té per què saber què és la cuina kaiseki, què és l'omakase i què són moltes conceptes de la cuina japonesa, i que s'entendrien millor si podíem fer-ho en un grup reduït i de cara al client. Uh-huh.
1: Bueno, obrim ja, si voleu, el meló del producte i el territori, perquè, bé, un dels grans missatges d'Onami és que no busca, com tu ens has dit, reproduir tal qual i ser Japó, no?, sinó un diàleg amb Japó des del Mediterrani. Com naix aquesta idea?
0: Mira, doncs jo sempre conto l'anècdota de que fa molts anys vaig anar, una de les vegades que vaig estar al Japó, en un restaurant en Tòquio, molt bo, que es diu Ryugin, que té tres estres Michelin, i ells estaven també molt centrats, no?, en tot això del producte i del territori, però, òbviament, des del seu punt de vista, des del Japó. I, clar, jo, menjant allà, vaig donar-me compte que n'hi havia molts productes que jo mai de la vida anava a tindre l'oportunitat de fer-me amb ells, no?, no obstant, sí que n'hi havia molts que estava desaprofitant i que els tenia al meu abast, no?, perquè són de la terreta. Aleshores, a partir d'ahí, perquè jo abans era molt, molt, molt, molt, molt purista, no?, també perquè el que m'havien transmès els japonesos, que jo sempre he treballat amb ells. Però em vaig donar compte de que, al contrari, buscar el producte, buscar el territori, buscar el que tens al teu abast, més a prop, era seguir el principi de la cuina japonesa, que és cuina con lo que tens al teu voltant. Aleshores, era molt, molt, molt important. Per exemple, tots els peixos que usem en Onami són de la bahia, que n'hi ha, no?, a Calp.
2: Clar, per exemple, quins serien, no?, això és el producte que hi ha al voltant. Parlem de, per exemple, la gamba blanca de Calp, no?, que apareix com un dels productes emblemàtics al menú. De quins altres clar, parlaríem?
0: Per exemple, tenim la gamba roja de Dénia, òbviament, no?, que també és un producte de alt valor gastronòmic. Tenim, no sé, el sorell, que encara està en temporada, la clòxina i molts altres.
2: I hi ha algun producte mediterrani que t'hagi sorprès especialment per la seva capacitat d'encaixar en aquestes tècniques japoneses?
0: Pues mira, jo tinc un plat que em va agradar molt, ja no tant per el seu sabor, sinó per aquesta concepció, no?, que és una carxofa. Una carxofa que la confitem en oli d'oliva i després la terminem al foc en una salsa a partir del miso. El miso és una pasta de la soia fermentada. I és un plat molt simple en la seva concepció, però que, clar, la carxofa és una verdura que no existeix a la cuina japonesa. I ens vam donar compte de que la combinació dels tres sabors ens donaven això que jo estic buscant ara, no?, que tu el tastaves, te'l meties a la boca i no sabies dir molt bé si era un plat de cuina mediterrània o un plat de cuina japonesa. I això és el que volem fer en tot el que anem a servir a Onami.
1: Bueno, i aprofitant que avui és aquest dia del medi ambient, 5 de juny, avui en dia és impossible, no?, parlar de gastronomia sense parlar de sostenibilitat. Ja són dos termes que van totalment de la mà, no? Com s'integra aquesta filosofia en el dia a dia d'Onami?
0: Home, pues, afortunadament, no?, que és veritat que cada vegada més n'hi va de la mà i quasi que és impossible, no?, parlar d'una cosa sense l'altra. I bé, nosaltres pues, provem, per exemple, que jo penso que és més important, no?, d'apoyar als productors locals, per supost, utilitzar el producte del territori. Quan fas una cuina forània és molt difícil, no?, complir-ho al 100%, perquè òbviament hi ha coses que tenen que venir del Japó, perquè així no n'hi ha. Però cada vegada més, per exemple, a la zona del Delta de l'Ebre, n'hi ha gent que està fent sake, que està cultivant arròs japonès. Aleshores, és important, no?, també apoyar aquestes iniciatives per a que vagin guanant en força i en qualitat, per a que l'objectiu final, no?, sigui que tu puguis realitzar la teva cuina utilitzant el 100% del producte d'ací. Jo penso que és el que nosaltres podem aportar a aquest discurs del medi ambient.
2: Totalment. I fins quin punt la estacionalitat marcarà l'evolució dels menús? Perquè sí que sabem que serà, pues, són uns menús de temporada que anireu canviant cada, no sé si molt poc o molt, en base al que hi ha, no?, i el producte fresc que es pot tindre.

0: Sí, és, això també és molt important, perquè nosaltres el que fem a Onami no és exactament un omakase, que és un altre concepte. En un menú omakase tu no saps el que vas a menjar. Sí. No? Pots deixar-ho a elecció del xef i pot ser més curt, més llarg. El que nosaltres practiquem a Onami és el que es diu sushi kaiseki, que és la cuina kaiseki, és la alta cuina tradicional japonesa, que ve de la cerimònia del té, que originalment servia amb sake i amb té. I amb el que el més important era mostrar l'estacionalitat. Llavors, és el que nosaltres pretendem fer a Onami. Ara, cada quan canviant el menú, això ens ho dirà la terreta. També jo soc de València, que està aquí, però clar, la zona de la Marina té les seves particularitats que estan per descobrir, per mi. Aleshores, a mesura que vagin passant les estacions de l'any, pues, ens anirem donant compte, quan coneixem els nous proveïdors, llauradors o el que siga, pues, de que n'hi haurà productes que aniran a incorporar. També és un viatge de descobriment, no? Perquè van a succeir coses que encara no saben com van a fer. Però sí que és molt important transmetre l'estacionalitat.
1: Una absoluta experiència,
2: Pues sí, no sé si creus que Calp està vivint un moment especialment interessant com a destí gastronòmic, més enllà de tot el que sabem, no?, de la platja, del turisme com a tal, però com està evolucionant aquest destí gastronòmic?
0: Absolutament, mira, Calp, jo tinc la sort també de que a la companyia R Hotels treballo colze a colze amb dos grans xefs que tenen una estrella Michelin cadascú, que és el xef Rafa Soler, del restaurant Odris, i José Manuel Miguel, del restaurant Bit, els dos a Calp, i a més d'issos n'hi ha altres restaurants, però el menú que es Calpe és la localitat, pensa que de tota Espanya, que té més estrelles Michelin per càpita, sí. O sigui, que pots imaginar-te, no? Sí, és un destí gastronòmic en si mateix.
1: Sí que volia comentar breument també, Diego, que tot això acompanya bé a un maridatge molt especial. De fet, sabem que heu posat l'accent en les DEOs de la Comunitat Valenciana, en aquest producte, aquest vi de producció, inclús limitada, no?
0: Sí, clar, també com nosaltres estem limitats a 8 comensals, la pròpia identitat de restaurants es va a permetre tindre coses que siguin molt exclusives, molt reduïdes, molt de temporada, perquè la temporalitat i estacionalitat també es dona en la part líquida i volem que anar en consonància, no?, en la filosofia del restaurant.
1: Clar. I ja per últim, Diego, què te segueix a tu personalment, professionalment, emocionant cada vegada que et fiques davant d'una barra, d'un foguer, no?
0: Aprendre és el que més m'agrada. És la meva passió. En seguida, que quan hi ha la xispa d'alguna cosa que et desconec, en seguida em fico a investigar i puc tirar-me hores i nits i inclús somnie, no?, en aquesta cosa nova que desconec.
1: Quina meravella, doncs. Enhorabona a tu, a tot l'equip d'Onami, esta ona, no?, que pues, ens porta a Japó i ens uneix al Mediterrani, com dèiem, en esta capital gastronòmica com és Calp, en el AR Diamant Beach de Calp. Diego, enhorabona i seguirem parlant i molt de gastronomia. Gràcies.
0: Eso espero. Gracias a vosotros.
3: Los aperitivos que se alargan, las comidas que empiezan tarde, las sobremesas que se convierten en merienda-cena, son cosas muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso, al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
4: Este fin de semana, toros en Apunt. Sábado desde la Plaza de las Ventas, Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román con toros de la ganadería Victorino Martín. Y domingo, corrida en solitario de Borja Jiménez. La Feria de San Isidro en directo a las 7 de la tarde en Apunt.
1: En este marc de la Setmana del Medi Ambient també parlem avui d'un dels grans indicadors de la salut de l'Albufera, el petxinot. Aquest mol·lusc d'aigua dolça, històricament molt present al llac i a la seva xarxa de sèquies, exerceix una funció fonamental en la filtració i la millora de la qualitat de l'aigua. No obstant això, les seues poblacions han disminuït de manera preocupant durant les últimes dècades.
2: Sí, per això, per a revertir aquesta situació, ha nascut l'Aliança del Petxinot, una iniciativa impulsada per la Fundació Oceanogràfic, la Fundació Aigües de València i la Generalitat Valenciana, que aposta per aquesta investigació, aquesta conservació i la implicació social per a recuperar aquesta espècie i reforçar també la salut ambiental de l'Albufera. Així que avui volem conèixer en què consisteix aquest projecte i per què la recuperació

0: com està. Així que tanquem setmaneta, companya.
1: Pues sí, un poc més conscienciades amb això tan important com és el medi ambient.
0: Clar que sí. Gràcies, companya. Adeu. I fins la pròxima setmana. Gràcies també a vostès per haver estat ahí. Ja saben, acabem el programa, que són les 3 de la vesprada. Continuen ara amb més informació a Onda Cero. Que tinguem molt bon cap de setmana. Adeu.

0: McDonald's García Petit Abogados, ahora Lledó International School, Grupo Navarra, Servicios Panadería y Gestores Administrativos de Castellón.
1: Onda Cero Castellón, 88.7.
2: Con Eixes Alerta Cas, l'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló Smart City, Ajuntament de Castelló.
3: Precios imbatibles en Rapimueble. No hay quien dé más por menos. Conjunto canapé más colchón doble, 329 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Dormitorio juvenil, 399 euros. Más ahorro y más barato, solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita en el 900-926-900.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Onda Cero Castellón, 88.7.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada de divendres de molt de moviment a la Conselleria d'Educació. La Generalitat ha presentat als sindicats el que han denominat Acord Global, una proposta d'acord amb inversions per valor de 3.300 milions d'euros, però aquest acord sembla encara lluny. El professorat no ho veu clar, critica que se'ls hagi lliurat aquest document a la mateixa reunió sense poder estudiar-lo prèviament. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Una altra reivindicació que es manté és la del dret a una vivenda digna. Demà dissabte a aquestes mateixes hores tindrem manifestacions per exigir la fi de l'especulació amb l'habitatge. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem.
2: El Dia Mundial del Medi Ambient és el dia de la bicicleta d'Empar i el dia de l'Hort de Cento. I també el de la barca de l'Albufera de Jaume. Perquè este dia és el de tota eixa gent que fa possible este gran dia. Dia Mundial del Medi Ambient. Generalitat Valenciana.
1: De seguida actualitzem l'última hora de la vaga educativa, però abans estem pendents dels equips d'emergència que estan buscant des d'ahir un menor d'edat desaparegut a la mar a la platja de la Torre d'Almassora, a la Plana Alta. Va desaparèixer a la mar mentre es banyava junt amb dos homes. De moment no hi ha notícies d'ell. Castelló de la Plana, Lorena Pardo.
3: L'operat

0: la mesa de negociació que està tenint lloc ara mateix i des de les 2:30 a la Conselleria d'Educació, a la qual s'hi han acudit tots els sindicats i que deixa alguna novetat dins de l'estancament que es manté. La primera d'aixes novetats és que la mesa està sent retransmesa en directe a través de YouTube. La segona és que Conselleria els ha presentat un document de 18 pàgines titulat Acord Global per a la Millora i Transformació de l'Educació Pública de la Comunitat Valenciana, que inclou compromisos per valor de 3.300 milions d'euros per als pròxims 4 anys, baixar a 22 alumnes per aula en primària o un pla específic per a la climatització dels centres educatius. Es manté, però, la proposta de pujada salarial en eixos 200 euros que ja van signar CESIF i ANPE. El bloc sindical majoritari sembla mantindre's encara allunyat de qualsevol acord. Critiquen que eixe document se'ls ha lliurat en començar la mesa d'avui, és a dir, sense temps per a estudiar-lo prèviament, i mostren també els seus dubtes amb eixa retransmissió en directe de la negociació. Lluís Navarro, de l'STPB, Txelo Valls, de Comissions Obreres.
1: Entenem, com hem comentat dins, que això trenca el principi de bona fe negocial que està recollit en el TREBE, perquè nosaltres hauríem d'haver tingut i disposat de la documentació amb temps suficient per a poder-lo valorar-lo i vindre així amb el document estudiat.
2: És com un gran hermano que ve. Com no tenim res que amagar, ens dona igual, però és una manera de fer pues, una espècie de reality show del que pot ser una negociació que no havíem viscut fins ara.
0: La plataforma Docents en Lluita ha tornat a publicar un nou informe tècnic, que és el segon esta setmana, per a insistir en que Conselleria sí disposa dels recursos econòmics necessaris com per a satisfer les demandes del professorat. Per això reclamen a Educació que justifique amb dades la presumpta falta de marge pressupostari. Sentim una de les portaveus de la plataforma Docents en Lluita.
3: Els diners existeixen, només cal voler gestionar-los. Conselleria s'agafa els 450 milions d'increment anual com si fos l'únic que hi ha, però amaga conscientment una veritat pressupostària. En resum, les mesures de rescat que demana el professorat costen 550 milions d'euros. Els recursos totals mobilitzables superen els 800 milions. Sí que hi ha superàvit potencial.
0: Associacions de directors d'infantil i primària, secundària i educació especial, juntament amb la Confederació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes Gonzalo Anaya, han enviat avui una carta al president de la Generalitat valorant que això no es tracta ja, diuen, únicament de tancar un conflicte laboral, sinó de recuperar la serenitat als centres, donar seguretat a les famílies, garantir el bon funcionament de la fi de curs i preparar també el pròxim amb les condicions adequades. Es manté, per cert, la campanya del professorat a la plaça de la Mare de Déu de València. Es manté tot i la pluja que ha caigut avui a la ciutat. Els acampants estan pendents de valorar si donar-la per conclosa o mantindre-la en funció de com avança la mesa de negociació d'avui. L'entitat Amics del Corpus afirma que la festivitat no podrà celebrar-se amb ells ahir, a pesar d'haver-se mogut l'acampada a un cantó de la plaça. L'Associació de Músics i Balladors del Corpus sí ho veu factible.
4: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
5: El Día Mundial del Medio Ambiente es el día de la bicicleta de Amparo y el día del huerto de Sento. Y también el de la barca de la Albufera de Jaime. Porque este día es el de toda esa gente que hace posible este gran día. Día Mundial del Medio Ambiente. Generalitat Valenciana.
0: 7:26, l'advocat de Carlos Mazón ha demanat ja tindre accés a tots els documents, a gravacions i declaracions inclosos a la investigació judicial de la Dana. És una de les potestats que té ara l'expresident de la Generalitat després que l'Audiència de València hagi permès la seva personació a la causa, tot i rebutjar-ho inicialment la jutgessa. La jutgessa, en este cas, que investiga l'escàndol de les vivendes de protecció oficial d'Alacant, ha pres avui declaració a 8 propietaris de pisos. La majoria d'ells ha respost únicament a les preguntes dels seus advocats i ho han fet per assegurar que la seva compra va ser legal. No obstant això, els advocats acusadors presents a les declaracions afirmen haver detectat algunes incongruències. És el cas del lletrat Eduardo García Ontiveros, a qui li ha cridat l'atenció la familiaritat amb la qual alguns dels investigats parlaven del responsable del residencial.
6: Cada vez que hablaba del promotor del Snaus, hablaba demasiado coloquialmente de él, le llamaba Paco. Hablar tan coloquialmente del promotor de las viviendas del Snaus, una persona que...

0: Dice que pues que tuvo el menor contacto posible con esta persona. Ese nivel coloquial a nosotros por lo menos ha llamado la atención.
1: Demà dissabte ja convocades a València, Alacant i Castelló de la Plana manifestacions amb el lema Acabem amb el negoci de l'habitatge. Núria Moreno.
2: Des del Consell Valencià de la Joventut denuncien que l'accés a la vivenda s'ha convertit en un bé d'especulació. Alexandra Boluda és la vicepresidenta.
3: Hi ha un gran nombre d'adquisicions que s'han fet en persones o empreses que tenen un gran poder adquisitiu, que el Mediterrani es veu com una zona d'inversió immobiliària, sobretot per a compres de persones estrangers que són no residents al nostre territori. Això ha suposat un 30% de compres en els últims 10 anys. Això què significa? Que, junt a un fort increment del turisme i al mateix temps de la població, fa que la situació de l'habitatge siga molt més tensionada.
2: És, diu, una de les causes que està impedint l'emancipació juvenil.
3: Els salaris inferiors a la mitjana estatal, les condicions de la vida de la joventut es continuen precaritzant cada vegada més. L'edat mitjana d'emancipació es situa en un 30,2 anys. 4 anys més tard que la Unió Europea, una persona jove ha de destinar quasi el 100% del seu sou si vol emancipar-se en solitari, o quasi la meitat dels joves que lloguen el pis compartit dediquen més del 40% dels seus ingressos a l'habitatge.
2: Els convocants de la manifestació parlen d'emergència social i exigeixen mesures urgents com ara la declaració de zones tensionades, la mobilització del parc públic de vivenda i fer que siga comparable amb la mitjana europea.
1: El cap de setmana estarà protagonitzat també per la visita d'estat del Papa Lleó a Madrid, a Barcelona i a Canàries. Allí, als actes oficials, trobarem també molts valencians i valencianes. L'arquebisbat de València, per exemple, parla de vora 2.000 i més de 10 autobusos. Patrick Salvador és o serà un d'ixos 2.000 valencians. És de Sagunt. Patrick, bona vesprada.
4: Bona vesprada, què tal?
1: A quins actes tens o teniu previst assistir, Patrick?
4: La delegación de valencianos estaremos prácticamente todo el fin de semana. Desde mañana, bien pronto por la mañana, a las 8 de la mañana hemos quedado los más de 1.000 valencianos que saldremos hacia Madrid. ¿Para qué? Pues para vivir los actos del sábado y del domingo. El sábado, la vigilia con el Papa en la Plaza de Lima, una vigilia más encarada hacia la juventud. Casi 1 millón de jóvenes llenando la avenida, pues es una mini JMJ, uno de estos encuentros que hace el Papa a nivel mundial, pues lo tenemos en casa, lo tenemos en la capital de España y había que estar. Y luego, el domingo, también está la misa, una misa ya más enfocada a todo el mundo. Se esperan casi 1,5 millones de personas, el doble casi que la ciudad de Valencia tiene de habitantes. Por lo tanto, será masiva la asistencia y no podíamos faltar desde Valencia.
1: Amb quin dispositiu aneu a fer-ho, Patrick? Vos heu organitzat vosaltres, heu contractat busos, formeu part d'aquestes expedicions de l'arquebisbat?
4: Pues sí, es el propio arzobispado de Valencia que a través de la pastoral juvenil es quienes movilizan a todos los jóvenes de las parroquias. En concreto salimos unos 20 autobuses hacia Madrid, que serán hasta autobuses de 2 pisos para ir en convoy todos hacia Madrid.
1: I una vegada allí, Patrick, què espereu trobar allí? Sobretot, quin ambient i què espereu d'esta visita d'estat del Papa Lleó? Em comentaves que vigília, que missa, però més enllà d'això, quin ambient espereu allí?
4: No son solo los actos en sí, sino es el ambiente, la alegría que se contagia de esperanza, de juventud, el contagio de ganas de vivir todo esto respondiendo a la llamada del Papa. Y es que los destinos que ha elegido no son casualidad. Nos dice, y es el lema de esta visita, alzad la mirada en Madrid a la comunidad. Y en Barcelona nos llama a alzar la mirada hacia la belleza. Inaugurará la torre principal de la Sagrada Familia, con aniversario de la muerte de Gaudí. Y por último, en Canarias, alzad la mirada hacia los últimos, hacia los marginados, hacia la gente de la que nadie se acuerda. Y es que Canarias es la puerta de entrada de la gente que nadie se acuerda, de los inmigrantes, hacia Europa.
1: No sé si ho recordaran els oients, Patrick, però ja vam parlar amb tu perquè va ser un dels valencians presents al conclave al qual Lleó va ser triat papa. Tu estigueres allí a Roma. Uh-huh. Quin balanç fas des del teu punt de vista d'este primer any de Lleó al Vaticà?
4: La figura del papa representa una iglesia viva y una iglesia joven también. Son cada vez más los jóvenes que estamos escuchando los mensajes del Santo Padre. Por tanto, mi valoración de este primer año de pontificado es muy positiva. A veces tratamos de decir, ¿quién te gustaba más, Francisco o León? Vamos a ver, cada uno es distinto, cada uno tiene su propia forma de hacer.

0: las cosas, pero sin perder el norte. Y el Papa León lo que ha querido es transmitir una iglesia cercana, acercada a los pobres, los marginados. Y es que no tenemos que olvidar que el Papa León ha estado muchos años, casi 40 años, en Perú, en una de estas diócesis marginadas. Y es un poco lo que ha venido transmitiendo durante estos meses, el estar todos unidos y en esa unidad contar siempre con el último. Y es lo que veremos un poco en Canarias también.
1: Hem parlat amb Patrick Salvador, és un dels valencians que estarà present als actes oficials de la visita d'estat al Papa este cap de setmana, és de Sagunt, concretament. Gràcies, Patrick, per estar a Onda Cero.
0: Moltes gràcies.
1: Anem ara amb algun apunt de la crònica de successos abans dels esports. Un turista britànic ha ingressat a la presó de manera provisional després de tractar d'ofegar diverses persones a la platja de Ponent de Benidorm. Primer va intentar-ho amb una xica, ofegant-la a l'aigua. La parella va arribar a temps per a parar-lo i després va intentar-ho amb un xiquet a l'arena, clavant-li el cap dins l'arena. El cap del servei de socorrisme el va reduir fins que arriba la Policia Nacional. Està ara a l'espera de les proves que determinen si havia consumit drogues o si patix un trastorn de la salut mental. I, per cert, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer recorda la importància de banyar-se únicament a les zones de bany autoritzades de rius i d'embassaments. No només està prohibit en zones no autoritzades, sinó que pot representar un perill molt important, recorda la Confederació, ara que s'inicia la temporada de bany també a rius i a embassaments. Tenim una vesprada més en directe el València Bàsquet en marxa. Eduardo Esteve, què tal?
2: Què tal, Ramon? Bona vesprada. Sí, tenim bàsquet en directe perquè des de les 7 de la vesprada està jugant València Bàsquet el segon partit dels quarts de final de la Lliga ACB davant Bilbao. Estem a falta només de 6 minuts i l'avantatge és de 8 punts per a València Bàsquet. Així que ha començat bé el partit per als de Pedro Martínez. Pel que fa al València, la notícia és el debut de Javi Guerra amb la selecció espanyola. Víctor Lluc, bona vesprada.
3: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs amb el debut de Javi Guerra amb la selecció espanyola que van conèixer i que van veure en la jornada d'ahir, la selecció ja a partir rumb als Estats Units i Javi Guerra està de vacances, de manera que tots els jugadors del València estan ja de descans, a excepció d'Erai Chomer, que està amb la selecció de Suïssa, que sí que jugarà el Mundial, però recordem que acaba contracte a final d'este mes i de moment el València encara no li ha presentat eixa oferta de renovació. La primera setmana de juliol serà quan l'equip torni al treball a la ciutat esportiva de Pater. I pendents també avui de València Bàsquet, que està jugant des de les 7 de la vesprada el segon partit dels quarts de final de la Lliga ACB davant el Bilbao Bàsquet. Si aconseguís la victòria, passarà ja a les semifinals.
2: I de moment l'avantatge és de 9 punts per a València Bàsquet. Gràcies, Víctor. I este cap de setmana tenim a Castelló jugant el playoff d'ascens. Víctor Fran, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada. I els albinegres volen aprofitar la localia, demana l'estadi municipal de Castalia davant d'una Almeria que, tot i que partís com a favorit per allò de ser tercer en la taula classificatòria, ja sap el que és perdre davant de l'equip de la capital de la Plana aquesta temporada. El tècnic Pablo Hernández ha confirmat avui les baixes ja conegudes dels mundialistes Mavi Lizipenga i també del lateral Francesc Mellot, qui es perdrà el partit de demà i es dubte de cara al del dimarts.
2: Gràcies, Víctor. El propietari de l'Elx ja està així. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Buenas tardes. El propietario del Elche, Cristian Bragarnik, ya se encuentra en la ciudad ilicitana tras su periplo en Argentina. Se pone en primera persona en el Martínez Valero en las oficinas con la elección del nuevo entrenador. Se espera que la próxima semana haya fumata blanca con el nuevo inquilino del banquillo del Martínez Valero. La planificación deportiva no para. Ya se han ejecutado las opciones de compra por Bubas, Sangaré y Gonzalo Villar y el próximo será Víctor Chust.
2: Gràcies, Felipe. Ja a Alacant, avui parlem d'handbol. David Esteve, bona vesprada.
6: Bona vesprada. L'actualitat deportiva en Alicante gira en torno al centre de tenificació, donde se está disputando la fase final de la Copa del Rey de balonmano. De hecho, en un ratito, a las 9 menos cuarto, arranca ese partido entre el Orneo Alicante y Huesca. En esos cuartos de final busca el equipo de Roy Sánchez colarse en las semifinales que se disputarán mañana. Eso sí, está a dos partidos el conjunto alicantino de colarse en Europa la próxima temporada.
2: Gràcies, David. Deixem el València Bàsquet guanyant 11 punts a Bilbao. Bilbao Bàsquet 31-42, València Bàsquet.
1: Molta sort per al València Bàsquet. Gràcies, Edu.
2: Adeu.
1: Hem tingut avui un canvi radical a l'horatge amb temperatures clarament a la baixa i pluja a moltes comarques. Les dades d'EMET indiquen que Alcoi, per exemple, ha perdut 14 graus. 14 d'ahir a avui. La previsió mostra un cap de setmana sense pluja.